fer, si fumo, fotem i té. Sóc a curro, una mista fer, sóc en tindi, millor per buscar i a fer. Li que tenc compromís, sóc a confundir. Difusi, no curti, no que consi, me n'arrola allà a casa per no fumar.